Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia. RadioHumble.it.

des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble.it, passió pel balonmano.